Ara quan va carrer que els nens de l'aula estan anant a començar la... Arbaix l'hoste que ara va quevat, va carrer que ara te ve a arcelar. En bona cara que te dius, no saps, estella la horrela. E també la glòria amb rinyat de sube de la vesela. Eta ni... Naiz, naiz, zena. Ni? Naiz, zena.